Ferrari dacă tu cap. Stiu stoc af de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de cap stoc af. Stiu de